0: que respecti enormement els drets humans, els respecti totalment els drets humans, i que evidentment un dret que també ha de respectar, més enllà doncs, del dret de les persones, del dret a que la gent que acaba d'arribar al país pugui tenir una acollida com cal, també hi ha el dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, nosaltres intentem fer una acció de conscienciar que ens cal no perdre el caràcter del catalanisme independentista, democràtic, respectuós amb els drets humans, que sempre l'ha caracteritzat. Estem en aquesta línia.
1: Hain zuzen, galdetu nahi nizun, ea mugimendu independentistari ere, Aliantza Katalana bezalako alderdi batekea nola eragiten dion, ea baldintzatzen duen sinesgarritasuna?
0: A veure, a les entitats independentistes, a les grans entitats independentistes del moviment per l'alliberament nacional, la gent no es pregunta uns als altres què votem, quina opinió en tenim, no? En el context de les nostres entitats, la influència o la irrupció del pensament d'un partit polític en concret, com m'estàs plantejant, com és el cas d'Aliança Catalana, nosaltres això no ens ha afectat en el nostre dia a dia. O sigui, no estem vivint tensions internes. Sobretot el fenomen doncs, d'Aliança Catalana és un fenomen molt, molt, molt present a les xarxes, però en canvi amb el que és el dia a dia de la nostra entitat no hi ha cap partit polític que tingui un protagonisme que acabi tenint el que es decideix, el que es fa, les línies d'actuació. En aquest sentit no hem notat una influència de cap corrent polític.
1: Eta amaitzeko ere, aipatu nahi dugu, 2026 urteko diada, bertan aipatu zenuten pultsua hartu zela eta enbate berri bat hasi dela. Zein litzateke une honetako bide horria?
0: Sí, el moviment independentista en volem encarar aquest proper any, el que va de l'11 de setembre del 2026 fins a l'11 de setembre del 2027, la tardor del 2027 s'escauran justament els 10 anys dels fets de l'1 d'octubre del 2017, volem aprofitar al màxim aquest any per empoderar molt fort la societat civil, per estructurar-la molt bé arreu del país, per acabar generant una gran mobilització l'11 de setembre del 2027, que surti molt fort al carrer i que faci bàsicament dues coses. Un, tancar l'etapa aquesta de lluites caïnites, de desencís, de desmobilització que hem viscut i inaugurar un nou embat decidit, organitzat, que reculli tots els aprenentatges, per exemple, d'alguns errors comesos amb tot el procés que va portar el 2017 i que, per tant, pugui encarar un nou embat amb moltes més garanties. El primer pas i fonamental per iniciar un nou embat és que la gent el sostingui, que la gent el rellanci, que la gent surti al carrer i digui prou, tornem a encarar més ben fet que mai un nou embat. Això és tal com ens plantegem aquest any. Això ho hem llançat sota el títol de compromís de país, i aquest compromís de país per treballar fort durant un any per aconseguir aquesta gran mobilització, tant l'adrecem a la gent a títol individual com, evidentment, a tots els col·lectius de la societat civil que s'hi vulguin implicar. Pensem que això ho hem de liderar des de la societat civil i, per tant, estem teixint complicitats ja en aquests moments doncs, amb els altres actors de la societat civil perquè l'aposta a aquest compromís de país guanyi molta força.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gera.

0: Bederatzi urte bete dira gaur 2017ko urriaren batean Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte urrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Vila ANZ-ko presidentearekin. Vilaren arabera 2017ko referendumaren ondorengo urteetan desmobilizazioa eta etxipena nagusitu dira independentismoaren baitan. Independentzia lortu ez izanak eragindako frustrazioaren ondorioz. Azken hilabeteetan ordea gizarte mailako pultsua berriz indartzen ari dela uste du ANZ-ko presidenteak.
1: A nivell social, que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social, o el de la gent, o el de les entitats, està tornant a guanyar molta força.
0: Horregatik aurtengo urriaren bateko urteurrena iraganari begiratzeko baino etorkizuneko estrategia eraikitzeko baliatu nahi dutela azaldu du Bilak. 2017tik izandako urteak atzean utzi eta mobilizazio ziklo berri bati ekitea proposatzen du ANZ-ek.
1: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.

0: bàsicament dos coses. Un, tancar l'etapa aquesta de lluites caïnites, de desencís, de desmobilització que hem viscut, i inaugurar un nou embat decidit, organitzat, que reculli tots els aprenentatges, per exemple, d'alguns errors comesos amb tot el procés que va portar el 2017.
1: Anesek beraz, 2017ko urriaren bateko referendumaren 10. urteurrena begira jarri du jada fokua. Bila gizarte zibilaren antolakuntza eta mobilizazio joditu datozen hilabetetako ardatz nagusitzat. Independentismoaren ziklo berri bat abiatzeko helburarekin.
2: Informazioaren aria.